mol var bona nit Dublín ni hawa baia ha clia falsa go di electricitat de radio na lifa que des de shape cajar FM. Smis se jam vidanes agusta tu e gestoc le clar especial ta kiol nua. Me mi gut sigis a electricitat a radio na lifa 106.4 de l'FM. Un servidor jam vidanes avui aquí emitint un programa amb novetats. De fet, anem una miqueta endarrerits amb aquest tema. És un programa que en realitat volíem emetre al desembre, però ho farem ara al febrer, i en el qual et posarem alguns dels temes que es llançaven a finals del 2025, que segueixen sent novetats. Començant amb aquest single anomenat House, junt amb John Cale, conegut per ser la meitat de Velvet Underground, Charlie XCX, amb el que serà el àlbum que es treballa com a banda sonora també de la pel·lícula Wuthering Heights, que just es publica, s'edita. Escoltaves doncs aquest House, i continuem amb música similar, amb guitarres i distorsió, sens compte una mena de canvi estilístic per Charlie XCX, tenint en compte que l'àlbum anterior era Brat. En aquest cas ens endinsem dintre la distorsió dels Just Mustard, aquesta formació irlandesa. Tornen amb un tercer llarga durada anomenat We Are Just Here, i aquí tens aquest We Were Just Here, un dels temes que li dona nom.

que teníem aquest Triángulo de Amor Bizarro, és el nom d'aquest senzill I aquesta versió que feien la formació del mateix nom, aquests gallecs que porten més de 20 anys sorprenent-nos amb el seu rock així multicolor, amb molta versatilitat I que bé, doncs ara finalment feien una versió del nom de la cançó de New Order que dona nom a aquesta formació, bé, traduïda al castellà I continuem amb una altra novetat d'una dels treballs que destaquem del 2025 anomenat It's a Beautiful Place és la formació Water From Your Eyes I aquí tens aquest Playing Classics.

Tot un retorn en forma de Claire Boucher, més coneguda com a Grimes, aquesta canadenca, s'entregava aquest senzill de pop electrònic amb elements bastant punk al 2025, a finals de 2025. Te'l posàvem aquí a Electricitat, on estem fent una mica de repàs a novetats força recents. I seguim al Canadà per escoltar un tema inclòs dintre Chin Up Buttercup. És el darrer llarga durada i el retorn d'Ostra, més pop electrònic amb aquest Math Equation.

Fantástica esta colaboración entre Danny L. Harley, Caroline Polachek, amb aquest àzimut, un dels temes inclosos dintre Cerulean, és el darrer llarga durada del britànic Danny L. Harley, que ve a presentar-nos just demà divendres 13 de febrer al Button Factory. I continuem amb més temes que ens han agradat molt aquestes darreres setmanes i et volem posar un tema de Céline, és aquesta artista que ens arriba des d'aquí, des d'Irlanda, des de Galway, i ens entregava aquesta gran peça de hip-hop anomenada OK.

Escoltaves un dels temes inclosos dintre Addison, és el debut de l'estatunidenca Addison Rae I el tema aquest Famous Icon, un dels temes que destaquem, ha anunciat un concert aquí a Dublín, em sembla que és a Lima. I continuem amb un altre àlbum de debut de música pop, és l'artista britànica Jade, abans component de The Little Mix, un d'aquests girl groups, i treia un treball bastant sorprenent de música pop anomenat That's Showbiz Baby. Aquí et posem aquest glitch.

Aquí tenies aquesta versió d'un dels temes, inclosos dintre Brat, el darrer llarga durada de Charlie XCX, fins aquesta nit, perquè surt un nou treball. És a càrrec de Jason Suarez I s'inclou dintre Brat and it's rock and roll, but also still Brat. Era la versió de 360. I continuem amb un artista que ens arriba des del Regne Unit, és Billy No Mates, amb un treball anomenat Metal Horse. Aquí tens aquesta peça anomenada The Test.

Aquí tenies aquest tema anomenat Everything, d'un artista resident aquí a Dublín anomenat Drifting, amb aquest shoegaze tan potent. Continuem amb un treball anomenat Carving the Stone, és el segon llarga durada del Dubliners For Those I Love, incluïa grans temes com aquest No Scheme. Because...

Aquí tenies aquest tema anomenat Data Ghosting Clause dintre el treball Status publicat per l'artista irlandesa resident a Brighton, Mel Joan. I seguim amb més música que es publicava recentment I ho fem amb un dels temes inclosos dintre Eusexua Afterglow de FKA Twigs com una continuació del seu àlbum del passat 2025. Continuava també a finals de l'any amb diverses edicions diferents, incloent diferents temes com aquest Heart, és FKA Twigs a Electricitat.

Escoltaves el pop de l'artista estatunidenca Amarea I dintre d'aquest Black Star el tema SMO. I continuem amb electrònica pop feta aquí a Irlanda I amb Haylar I aquest senzill anomenat The Way Out.

Aquí tenies aquest When a Good Man Cries, un dels senzills extrets des de Euro Country, el tercer llarga durada de C-Mat, aquest artista de Don Boyne, que ha acaparat molts i molts premis aquest passat 2025. Just abans tenies també un altre artista que ens arribava des d'aquí, d'Islanda, Moving Steel, amb aquest tema anomenat Sunday Rollover, Sun Top Mix, inclòs dintre Close to the Shams. Amb ells arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui, dedicat a repassar algun uns dels temes que ens havíem deixat al tinter el passat 2025. La setmana que ve tornem amb més novetats I abans de marxar deixo amb un tema de Luke Byrne, un artista que ens arriba des de Bray, amb música house I temes com aquest Flying High. El meu nom Jaume Vidal, és encantat d'haver passat aquesta estona aquí amb tu, que acabis de passar una bona nit. Sloan Agus Banacht. A reveure!